s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and The Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.

0: Va, que marxem. Avui hem començat a parlar d'aquest Primavera Sound que comença oficialment avui i s'allarga fins al proper dia 7. La nostra enquesta, òbviament, va sobre el Primavera, sobre tres dels seus convidats, aquest il·lustre grup que porta 60 anys al damunt dels escenaris i que té un 54% de moment dels vostres vots.
1: Com anem últimament amb això dels...
0: De Cure porta el doble, el doble que els següents. Aquesta és, doncs, de moment la nostra cançó triomfadora. Les altres dues tenen un empat. La següent és el Nananà de Peggy Go, una altra de les grans convidades, aquesta DJ que té un 23% dels vostres vots. Al igual que un 23% té a Gorillaz el tema, doncs, d'aquesta banda, aquest Baby Queen, amb el que acabem avui i arribem a les notícies de les 10.
1: Doncs em sembla que la cosa està força clara. Falta...

0: De dos dies escassos
1: jo
0: per acabar l'enquesta,
1: sí,
0: eh?
1: També. Jo crec que ja tenim guanyat.
0: Que no et nubli, que no et nubli el d'allò, la preferència musical personal, eh?
1: No, però a veure, però,
0: és 25 que estem, al 50,
1: estem
0: sí,
1: al doble. Clar, si fossin uns poquets punts, però som al doble. És complicat tombar a Robert Smith.
0: Home, clar.
1: Tombar aquest home és molt complicat. Vinga, bon dimecres a tots, eh?
0: Bon dia.
1: Que va, si és un bon dia, adéu.

0: Matí 360 a Ràdio Marina i marina360.cat.
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.
4: Sempre al teu costat.
5: Ràdio Marina.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes. La víctima, una dona de 69 anys, va rebre missatges per WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i que li demanava diners amb urgència per tal de solucionar dificultats econòmiques. La dona va arribar a fer 5 transferències bancàries abans de descobrir l'engany. La investigació ha permès identificar 11 persones relacionades amb la trama que actuaven com a mules bancàries per tal de moure i ocultar els diners. A més de Lloret, les detencions s'han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Parla. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha commemorat els seus 40 anys de trajectòria amb un acte institucional que ha servit per reivindicar 4 dècades de recerca en biodiversitat i ecosistemes aquàtics. La celebració ha reunit representants d'administracions i institucions científiques i també entitats socials que han destacat la contribució del centre al coneixement científic i a la conservació del medi natural. Durant l'acte també s'ha fet un repàs a la història del CEAP, des dels seus orígens vinculats a la recerca pesquera fins a convertir-se en un referent internacional en ecologia marina, aigües continentals i teoria ecològica. Els responsables del centre han posat l'accent en la transferència de coneixement a la societat i en la necessitat de continuar aportant evidència científica per tal d'afrontar els reptes ambientals del futur. I en clau general destaquem que el Sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny per reclamar millores laborals i mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial. L'aturada coincidirà amb una setmana de mobilitzacions convocades a escala estatal entre els dies 12 i 19. A més, el sindicat ha ampliat als centres d'atenció primària la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer activitat addicional i voluntària fora de la seva jornada habitual. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimecres, cel amb intervals de núvols baixos durant el dia. Les temperatures màximes se situen entre els 24 i els 26 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
0: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: és al darrere de Miqui Núñez.
1: Fórmula 360. Amb Montse Rico.
0: Dimecres 3 de juny de 2026. Amb Naked, Mel Moller. Això es diu Better Days.

0: a la Revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, el restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants Sense Fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la Revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Haz ya tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir. Nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
5: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: La cançó de la setmana

0: a Ràdio Marina.
1: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que inclouria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. Aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más y Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy the Vision and the Dancers, que presentaven el seu Summer Cut. 14%, lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
4: Com?
3: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Arriba el Giro Estudi, un projecte innovador de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya que impulsa una nova manera de fer salut pública de proximitat.
7: Hi participaran unes 4.000 persones de 18 municipis gironins d'entre 16 i 79 anys.
6: I les dades que obtindrem ens permetran ajustar les polítiques socials, ambientals i de salut a la realitat de cadascun dels nostres municipis.
7: Si et truquem, digues que sí.
6: La teva participació és clau.
7: Giro Estudi. El gir que impulsa la nostra salut.
8: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
9: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: for me. Això ja va ser tot un número 1. Però l'any 1978, Chris Norman i Sophie Cuatro eren els responsables d'aquella primera i entranyem la versió d'aquest Stumbling. Un sampler de qualitat. Es va fer per barar per ella, per ser-ho. I així sonava des de l'abril del 2024. Aquesta actualitzada i ballable nova versió de Stumbling. Dinou els minuts que ens separen ja de l'hora en punt de les 11 de les notícies, però la música de moment protagonista. I en aquests propers minuts, la música dels germans Ginestar.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
4: La Masia Tordera.
5: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
6: Descobreix marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 11.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: Dos homes han ingressat en presó preventiva després de ser detinguts en un presumpte narcoassalt en una nau industrial de Malgrat de Mar. La policia va acudir a la nau després de rebre l'avís d'un possible robatori i va descobrir que un grup d'encaputxats, fent-se passar per policies, estava assaltant un tràiler carregat amb droga. Segons la investigació, el vehicle transportava uns 150 quilos de xix amb un valor estimat de 300.000 euros. Al mercat il·lícit, 6 persones van aconseguir fugir després d'embestir una furgoneta policial, mentre que 2 sospitosos van ser arrestats. A l'interior de la nau també es va localitzar un home que va assegurar haver estat retingut. L'Ajuntament de Calella ha posat en funcionament 5 boies intel·ligents al litoral municipal per tal de controlar en temps real l'estat de la mar i la qualitat de l'aigua. 4 dels dispositius mesuren paràmetres com l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins, mentre que una 5a boia està especialitzada en el seguiment de la qualitat de l'aigua i la detecció de meduses. Les dades permetran reforçar la seguretat a les platges, millorar la gestió del litoral i també detectar amb més rapidesa possibles episodis de contaminació. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha suposat una inversió de prop de 150.000 euros. I en clau general destaquem que la Unió Europea està més a prop d'arribar a un acord per actualitzar els drets dels passatgers aeris vigents des de l'any 2004. Representants del Parlament Europeu i els Estats membres han mantingut una llarga reunió de negociació que s'ha allargat durant més de 15 hores i que continuarà avui. L'objectiu és reformar la normativa per tal de reforçar la protecció dels viatgers i adaptar-la a la realitat actual. Un dels principals punts de desacord continua sent el temps mínim de retard necessari per poder reclamar una indemnització. Els Estats membres proposen ampliar-lo de 3 a 4 hores, mentre que el Parlament Europeu rebutja aquest canvi. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb ambient mig ennuvolat pel pas de núvols baixos, amb temperatures entre els 24 i els 26 graus de màxima. Demà dijous la nuvolositat anirà en augment i també són possibles alguns ruixats. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: Fórmula 360, amb Montse Rico.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
2: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24ena edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una adena singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
3: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
2: Fes saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
1: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
2: Va ser una declaració definitiva.
1: Sí,
2: tu
1: i
2: tu, mira, res, ja, res, tot per la meva família.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: 11 del matí, 13 minuts. Quina associació més curiosa el 2017, les Frequencies i Gent Blanc. Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
2: Vine al restaurant Bugui a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Bugui t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Bugui de Blanes. I esperem.
3: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011. La garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
4: Ràdio Marina. Escolta'ns a marina360.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
4: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
5: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
2: Ràdio Marina.

0: És una d'aquelles artistes que utilitza la música per transmetre les seves emocions. Aquest de Criminals. Es va convertir en tot un èxit, Criminals, el 2024, d'una Meghan Trainor que continua triomfant en aquest 2026 amb un nou disc sota el braç, Toy With Me. 11 del matí, 38 minuts, aquí a Ràdio Marina.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.
0: Mirant cap a Eivissa, aquesta banda, anomenada Projecte Muta, allà es van originar. Es donaven a conèixer de manera global gràcies a temes tan energètics com aquest. Era l'any 2014 i això, amb la nit artificial.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir en família, amb amics o en bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Marina360.cat, el portal de continguts digitals de Ràdio Marina.

Una versió excepcional d'aquell gran èxit de Steve Winwood, aquest Higher Love. Això en realitat era una cara B que va agafar per banda Caigo i la va actualitzar així de bé, amb Higher Love. 9 minuts i escaixa perquè arribin les notícies a tal, a tot.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 12.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'aeroport de Girona ha estrenat aquest dimarts la seva primera connexió regular amb Luxemburg. La nova ruta, operada per la companyia Luxair, oferirà dos vols setmanals els dimarts i els dissabtes fins a finals d'agost. En total es posen a disposició dels viatgers prop de 4.000 places. Fins ara, l'aeroport de Vilobí d'Onyà només havia connectat amb Luxemburg a través de vols charter. Aquesta temporada d'estiu, la infraestructura gironina compta amb connexions regulars amb una cinquantena de ciutats de 15 països europeus. L'Ajuntament de Tordera ha executat el desallotjament d'un bloc de 6 habitatges ocupats il·legalment al veïnat de Sant Pere en compliment d'una resolució judicial. L'operatiu, que ha comptat amb la participació de la policia local i també dels Mossos d'Esquadra, s'ha desenvolupat sense incidents. Durant l'actuació, una persona va ser detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública. Segons el consistori, el procés que ha culminat amb el desallotjament es va iniciar fa 3 anys i ha inclòs diverses gestions administratives, tècniques i judicials, així com reunions amb la propietat i altres administracions. L'Ajuntament defensa la necessitat d'actuar contra les ocupacions vinculades a activitats delictives i reclama procediments judicials més àgils per resoldre aquest tipus de situacions. I en clau general destaquem que l'ONG Educo ha alertat que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense ella durant 80 dies per les vacances d'estiu. A més, hi afegeixen els aproximadament 100.000 adolescents que, tot i necessitar una beca menjador, no la tenen durant el curs, principalment perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, ha reclamat beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous els núvols seran un dels protagonistes de la jornada, deixant el cel força ennuvolat. Els ruixats també podran aparèixer durant el dia. Les temperatures màximes se situaran entre els 26 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.
4: L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
2: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una dena singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
3: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
2: Fes a saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
4: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
2: Va ser una declaració definitiva.
4: Sí,
2: tu
4: i
2: tu,
4: mira,
2: res, ja, res, tot per la meva família.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marítim.

0: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
4: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
3: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no troba el moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
5: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
3: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
4: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
6: Et busco i t'aviso.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Quina hora més rodona, són les 12:22 minuts i aquestes cançons que ens maten. Abans Bryan Adams i Mel C, i un dels seus clàssics d'una d'aquelles parelles impossibles. Com impossible semblava que Sidoní edités a tot un àlbum en català, i aquí el tens, i es diu Catalan Graffiti. A Ràdio Marina, la millor música que t'enviem allà on siguis, només per tu. Ara Crazy in Love, Beyoncé.
1: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
2: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judith Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina en Datònics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
3: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb les Estores de Corpus, que se celebra aquest pròxim diumenge, dia 7 de juny, als carrers del centre de Blanes. A Lloret de Mar destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, ubicada a la Masia de Can Saragossa, que es pot visitar fins al 30 de juny. A Sils, aquest cap de setmana 6 i 7, tenim la llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació de tren. De fet, durant aquesta setmana no es pot aparcar en aquest espai per les actuacions de condicionament per a la celebració de l'esdeveniment. A Arbúcies, des de demà dia 4 fins al 8 de juny, la població celebra les tradicionals enramades amb diferents activitats. A Malgrat de Mar recordem que fins aquest 7 de juny s'està celebrant la Setmana de la Natura amb diferents activitats programades. A Tossa de Mar s'estan celebrant unes noves jornades gastronòmiques fins a finals de mes. Es tracta de Mil i una manera de fer els fideus, una campanya en què participen 16 restaurants i també aquest cap de setmana, 6 i 7, la Diada del Pescador, amb havaneres, rom cremat i sardinada. A Calella destaquem que fins al dia 7 de juny, fins a finals d'aquesta setmana, s'està celebrant també el Moments de Flors a diversos espais de la ciutat i, a més, comença l'Aplec Pairal de Catalunya fins al 7. I acabem a Pineda amb dissabte dia 6 a l'Auditori, concretament concert de Mishima a 8:45 del vespre.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
7: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La èpica de les seves cançons, la èpica de l'último de la fila. En dos dies, a Biscaya. Continua la seva gira de retrobament i nosaltres que la celebrem quasi a diari. Cuando el mar te tenga un dels seus clàssics 21 per la una.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Al Parc Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis. Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu, tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
4: Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: En 6 minuts arribem a l'hora en punt i això significa que arriben també les notícies, com sempre puntuals aquí a Radio Marina. Aquest opalai de Taylor Swift ens serveix avui. Volia dir avui, per acomiadar-me de tu fins demà. Com sempre, ens trobem a la segona hora del matí 3 a les 60. Un plaer acompanyar-te, que tinguis un gran dia.
1: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: És la una.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes. La víctima, una dona de 69 anys, va rebre missatges per WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i que li demanava diners amb urgència per tal de solucionar dificultats econòmiques. La dona va arribar a fer 5 transferències bancàries abans de descobrir l'engany. La investigació ha permès identificar 11 persones relacionades amb la trama que actuaven com a mules bancàries per tal de moure i ocultar els diners. A més de Lloret, les detencions s'han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Parla. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha commemorat els seus 40 anys de trajectòria amb un acte institucional que ha servit per reivindicar 4 dècades de recerca en biodiversitat i ecosistemes aquàtics. La celebració ha reunit representants d'administracions i institucions científiques i també entitats socials que han destacat la contribució del centre al coneixement científic i a la conservació del medi natural. Durant l'acte també s'ha fet un repàs a la història del CEAP, des dels seus orígens vinculats a la recerca pesquera fins a convertir-se en un referent internacional en ecologia marina, aigües continentals i teoria ecològica. Els responsables del centre han posat l'accent en la transferència de coneixement a la societat i en la necessitat de continuar aportant evidència científica per tal d'afrontar els reptes ambientals del futur. I en clau general destaquem que el Sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny per reclamar millores laborals i mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial. L'aturada coincidirà amb una setmana de mobilitzacions convocades a escala estatal entre els dies 12 i 19. A més, el sindicat ha ampliat als centres d'atenció primària la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer activitat addicional i voluntària fora de la seva jornada habitual. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimecres, cel amb intervals de núvols baixos durant el dia. Les temperatures màximes se situen entre els 24 i els 26 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fesmes, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
2: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una ADN singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
3: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
2: Vés a saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
1: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
2: Va ser una declaració definitiva.
1: Sí,
2: tu
1: i
2: tu,
1: mira,
2: res, ja, res, tot per la meva família.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina.

0: La Masia Tordera.
1: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Alreidelarajola.com.
3: Estàs cercant la teva llar o segona residència? Vine a conèixer el residencial Los Jardines, d'Ibérica de Construcciones. El complex residencial a Blanes amb l'excel·lència arquitectònica, el confort i el disseny innovador que enlluerna els compradors més exigents. Últims habitatges, pàrquings i trasters a la venda. Fes la teva reserva ja. Informa't ara a ibericadeconstrucciones.com i al telèfon 613 60 70 78. Construir la nostra passió. Residencial Los Jardines.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Hola, Gala.
2: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
1: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
2: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Matí 360. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Matí 360. A Ràdio Marina i marina360.cat. Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: Com la pizza del pomodoro.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
4: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
5: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les dues.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Dos homes han ingressat en presó preventiva després de ser detinguts en un presumpte narcoassalt en una nau industrial de Malgrat de Mar. La policia va acudir a la nau després de rebre l'avís d'un possible robatori i va descobrir que un grup d'encaputxats, fent-se passar per policies, estava assaltant un tràiler carregat amb droga. Segons la investigació, el vehicle transportava uns 150 quilos de xix amb un valor estimat de 300.000 euros. Al mercat il·lícit, 6 persones van aconseguir fugir després d'embestir una furgoneta policial, mentre que dos sospitosos van ser arrestats. A l'interior de la nau també es va localitzar un home que va assegurar haver estat retingut. L'Ajuntament de Calella ha posat en funcionament 5 boies intel·ligents al litoral municipal per tal de controlar en temps real l'estat de la mar i la qualitat de l'aigua. 4 dels dispositius mesuren paràmetres com l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins, mentre que una 5a boia està especialitzada en el seguiment de la qualitat de l'aigua i la detecció de meduses. Les dades permetran reforçar la seguretat a les platges, millorar la gestió del litoral i també detectar amb més rapidesa possibles episodis de contaminació. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha suposat una inversió de prop de 150.000 euros. I en clau general destaquem que la Unió Europea està més a prop d'arribar a un acord per actualitzar els drets dels passatgers aeris vigents des de l'any 2004. Representants del Parlament Europeu i els Estats membres han mantingut una llarga reunió de negociació que s'ha allargat durant més de 15 hores i que continuarà avui. L'objectiu és reformar la normativa per tal de reforçar la protecció dels viatgers i adaptar-la a la realitat actual. Un dels principals punts de desacord continua sent el temps mínim de retard necessari per poder reclamar una indemnització. Els Estats membres proposen ampliar-lo de 3 a 4 hores, mentre que el Parlament Europeu rebutja aquest canvi. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb ambient mig ennuvolat pel pas de núvols baixos, amb temperatures entre els 24 i els 26 graus de màxima. Demà dijous la nuvolositat anirà en augment i també són possibles alguns ruixats. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: admite en debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera, api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai. L'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
9: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
5: Moltes coses.
10: 20 d'abril.
11: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
12: Sí, perquè per mi a 100 km 90 km no sé jo, no sé com vas tu.
13: 90 km, déu-n'hi-do també. Sí.
14: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i en cap cas per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatí.
15: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
16: Però per què para, ara?
17: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns on vulguis i quan vulguis. Marina360.cat.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: És que aquí vull fer alguna cosa, però...

0: fugir de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Vine a la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo. El restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantant sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
8: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 3.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: L'aeroport de Girona ha estrenat aquest dimarts la seva primera connexió regular amb Luxemburg. La nova ruta, operada per la companyia Luxair, oferirà dos vols setmanals els dimarts i els dissabtes fins a finals d'agost. En total es posen a disposició dels viatgers prop de 4.000 places. Fins ara, l'aeroport de Vilobí d'Onyar només havia connectat amb Luxemburg a través de vols charter. Aquesta temporada d'estiu, la infraestructura gironina compta amb connexions regulars amb una cinquantena de ciutats de 15 països europeus. L'Ajuntament de Tordera ha executat el desallotjament d'un bloc de 6 habitatges ocupats il·legalment al veïnat de Sant Pere en compliment d'una resolució judicial. L'operatiu, que ha comptat amb la participació de la policia local i també dels Mossos d'Esquadra, s'ha desenvolupat sense incidents. Durant l'actuació, una persona va ser detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública. Segons el consistori, el procés que ha culminat amb el desallotjament es va iniciar fa 3 anys i ha inclòs diverses gestions administratives, tècniques i judicials, així com reunions amb la propietat i altres administracions. L'Ajuntament defensa la necessitat d'actuar contra les ocupacions vinculades a activitats delictives i reclama procediments judicials més àgils per resoldre aquest tipus de situacions. I en clau general destaquem que l'ONG Educo ha alertat que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense ella durant 80 dies per les vacances d'estiu. A més, hi afegeixen els aproximadament 100.000 adolescents que, tot i necessitar una beca menjador, no la tenen durant el curs, principalment perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, ha reclamat beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous els núvols seran un dels protagonistes de la jornada, deixant el cel força ennuvolat. Els ruixats també podran aparèixer durant el dia. Les temperatures màximes se situaran entre els 26 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
2: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una dena singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
3: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
2: Fes de saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
1: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
2: Va ser una declaració definitiva.
1: Sí,
2: tu
1: i
2: tu,
1: mira,
2: res. Tot per la meva família.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Escolta'ns per internet, www.marina360.cat.

0: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. alreidelarajola.com.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt

Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Ens centrem en una de les bandes destacades de la movida. Els anys 80 i 90 no haurien estat el mateix sense el so, el peculiar estil i el rock amb tocs de reggae i pop d'una banda anomenada Radio Futura. L'any 1984, Radio Futura faria història publicant el seu segon treball anomenat La Ley del Desierto, La Ley del Mar, un àlbum que marcaria un nou estil i que inclouria temes legendaris com Semilla Negra o aquest mític Escuela de Calor. A aquestes altes temperatures, la calor era el nostre lema de la setmana i tres eren els temes, com sempre, en competició. En tercera posició i en només un 7% es quedava aquell famós Mucho Mejor de Los Rodríguez des d'un àlbum anomenat Palabras Más y Palabras Menos, seguit per un dels temes de l'estiu 2004. Una banda sueca desconeguda fins al moment, anomenada Billy the Vision and the Dancers, que presentaven el seu Summer Cut. 14%, lluny, molt lluny d'aquesta Escuela de Calor de Radio Futura. Aquest 79% dels vostres vots marca el ritme de la setmana. Hace falta valor. Ven a l'Escuela de Calor. Ah!

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Contundent, molt contundent, 79% en aquesta setmana d'altes temperatures. Concedeix el títol de la cançó de la setmana a Ràdio Futura. Anem tots a aquesta escuela de calor.

0: meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
5: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Ràdio Marina.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef, Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
2: Blanes viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
0: Ràdio Marina. Notícies, podcast, ràdio en directe. Marina360.cat.

0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
2: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana a Blanes amb les Estores de Corpus, que se celebra aquest pròxim diumenge, dia 7 de juny, als carrers del centre de Blanes. A Lloret de Mar destaquem l'exposició dedicada als 75 anys del Casal de l'Obrera, ubicada a la masia de Can Saragossa, que es pot visitar fins al 30 de juny. A Sils, aquest cap de setmana 6 i 7, tenim la llotja de l'automòbil i la moto antiga a l'aparcament de l'estació de tren. De fet, durant aquesta setmana no es pot aparcar en aquest espai per les actuacions de condicionament per a la celebració de l'esdeveniment. A Arbúcies, des de demà dia 4 fins al 8 de juny, la població celebra les tradicionals enramades amb diferents activitats. A Malgrat de Mar recordem que fins aquest 7 de juny s'està celebrant la Setmana de la Natura amb diferents activitats programades. A Tossa de Mar s'estan celebrant unes noves jornades gastronòmiques fins a finals de mes. Es tracta de Mil i una manera de fer els fideus, una campanya en què participen 16 restaurants, i també aquest cap de setmana, 6 i 7, la Diada del Pescador, amb havaneres, rom cremat i sardinada. A Calella destaquem que fins al dia 7 de juny, fins a finals d'aquesta setmana, s'està celebrant també el Moments de Flors a diversos espais de la ciutat, i a més, comença l'Aplec Pairal de Catalunya fins al 7. I acabem a Pineda amb dissabte dia 6, a l'Auditori, concretament, concert de Mishima a 8:45 del vespre.
0: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 4.
4: Sempre al teu costat.
3: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes. La víctima, una dona de 69 anys, va rebre missatges per WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i que li demanava diners amb urgència per tal de solucionar dificultats econòmiques. La dona va arribar a fer 5 transferències bancàries abans de descobrir l'engany. La investigació ha permès identificar 11 persones relacionades amb la trama que actuaven com a mules bancàries per tal de moure i ocultar els diners. A més de Lloret, les detencions s'han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Parla. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha commemorat els seus 40 anys de trajectòria amb un acte institucional que ha servit per reivindicar 4 dècades de recerca en biodiversitat i ecosistemes aquàtics. La celebració ha reunit representants d'administracions i institucions científiques i també entitats socials que han destacat la contribució del centre al coneixement científic i a la conservació del medi natural. Durant l'acte també s'ha fet un repàs a la història del CEAP, des dels seus orígens vinculats a la recerca pesquera fins a convertir-se en un referent internacional en ecologia marina, aigües continentals i teoria ecològica. Els responsables del centre han posat l'accent en la transferència de coneixement a la societat i en la necessitat de continuar aportant evidència científica per tal d'afrontar els reptes ambientals del futur. I en clau general destaquem que el Sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny per reclamar millores laborals i mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial. L'aturada coincidirà amb una setmana de mobilitzacions convocades a escala estatal entre els dies 12 i 19. A més, el sindicat ha ampliat als centres d'atenció primària la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer activitat addicional i voluntària fora de la seva jornada habitual. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimecres, cel amb intervals de núvols baixos durant el dia. Les temperatures màximes se situen entre els 24 i els 26 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
3: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fesmes, fes-ho a mida.

Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
1: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
0: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
0: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a centremedicalomar.es.
1: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Volpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
0: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Et busco
3: i t'aviso. Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
4: Ràdio Marina.
5: Quatre quisos.
6: Segon quis, tercer quis.
7: I com quatre quisos.
8: Sempre al teu costat.

L'actualitat de la Selva i el Maresme al teu mòbil. Apunta't al nostre canal de Telegram. Ràdio Marina. Or a 299. It is available.

0: Comprar, vendre o llogar el teu immoble et sembla complicat? Vine a Finca Sa Palomera. Api col·legiat a Blanes des de fa més d'una dècada. A Finca Sa Palomera treballem amb total transparència i compromís amb els nostres clients, amb garanties i assegurances de pagament del teu immoble. I si tens un immoble en herència, consulta el nostre gabinet. Et tramitem totes les gestions. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.
4: Radio Marina.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
3: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
2: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
4: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
2: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
3: I garantitza tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 5.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Dos homes han ingressat en presó preventiva després de ser detinguts en un presumpte narcoassalt en una nau industrial de Malgrat de Mar. La policia va acudir a la nau després de rebre l'avís d'un possible robatori i va descobrir que un grup d'encaputxats, fent-se passar per policies, estava assaltant un tràiler carregat amb droga. Segons la investigació, el vehicle transportava uns 150 quilos de xix amb un valor estimat de 300.000 euros. Al mercat il·lícit, 6 persones van aconseguir fugir després d'embestir una furgoneta policial, mentre que dos sospitosos van ser arrestats. A l'interior de la nau també es va localitzar un home que va assegurar haver estat retingut. L'Ajuntament de Calella ha posat en funcionament 5 boies intel·ligents al litoral municipal per tal de controlar en temps real l'estat de la mar i la qualitat de l'aigua. 4 dels dispositius mesuren paràmetres com l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins, mentre que una 5a boia està especialitzada en el seguiment de la qualitat de l'aigua i la detecció de meduses. Les dades permetran reforçar la seguretat a les platges, millorar la gestió del litoral i també detectar amb més rapidesa possibles episodis de contaminació. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha suposat una inversió de prop de 150.000 euros. I en clau general destaquem que la Unió Europea està més a prop d'arribar a un acord per actualitzar els drets dels passatgers aeris vigents des de l'any 2004. Representants del Parlament Europeu i els estats membres han mantingut una llarga reunió de negociació que s'ha allargat durant més de 15 hores i que continuarà avui. L'objectiu és reformar la normativa per tal de reforçar la protecció dels viatgers i adaptar-la a la realitat actual. Un dels principals punts de desacord continua sent el temps mínim de retard necessari per poder reclamar una indemnització. Els estats membres proposen ampliar-lo de 3 a 4 hores, mentre que el Parlament Europeu rebutja aquest canvi. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb ambient mig ennuvolat pel pas de núvols baixos, amb temperatures entre els 24 i els 26 graus de màxima. Demà dijous la nuvolositat anirà en augment i també són possibles alguns ruixats. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alveres 51. Vitaldent Blanes.
4: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Tens un Seat, un Cupra o un Volkswagen amb els manteniments inclosos Longdrive? Saps que pots escollir el taller on fer-los? A AutoAulet Malgrat som servei oficial. Professionalitat, proximitat i qualitat en cada detall. I a més, servei integral en mecànica, pneumàtics, manteniment i planxa i pintura. AutoAulet Malgrat. Tot el que el teu cotxe necessita en un sol lloc. Visita'ns a l'Avinguda Costa Brava 122 de Malgrat o a autoaulet.net.
2: Aquest juny vine a gaudir de mil i una maneres de fer els fideus a Tossa de Mar. Bona cuina, ambient acollidor i el millor de la Costa Brava per compartir amb família, amb amics o amb bona companyia. Descobreix receptes tradicionals i creatives als restaurants de la vila i deixa't enamorar per Tossa. Més informació a visittossa.com.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
1: Home.
0: Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
7: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
8: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
6: Moltes coses.
9: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
10: Aquesta setmana encendrem amb les veus
6: moltes coses. 20 d'abril.
11: I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica...
7: Sí, perquè per mi a 100 km 90 km no sé jo, eh? No sé com vas tu,
12: 90
7: km,
12: 90 km, déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
11: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tatiu.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para, ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
6: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 6.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: L'aeroport de Girona ha estrenat aquest dimarts la seva primera connexió regular amb Luxemburg. La nova ruta, operada per la companyia Luxair, oferirà dos vols setmanals els dimarts i els dissabtes fins a finals d'agost. En total es posen a disposició dels viatgers prop de 4.000 places. Fins ara, l'aeroport de Vilobí d'Onyar només havia connectat amb Luxemburg a través de vols charter. Aquesta temporada d'estiu, la infraestructura gironina compta amb connexions regulars amb una cinquantena de ciutats de 15 països europeus. L'Ajuntament de Tordera ha executat el desallotjament d'un bloc de 6 habitatges ocupats il·legalment al veïnat de Sant Pere en compliment d'una resolució judicial. L'operatiu, que ha comptat amb la participació de la policia local i també dels Mossos d'Esquadra, s'ha desenvolupat sense incidents. Durant l'actuació, una persona va ser detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública. Segons el consistori, el procés que ha culminat amb el desallotjament es va iniciar fa 3 anys i ha inclòs diverses gestions administratives, tècniques i judicials, així com reunions amb la propietat i altres administracions. L'Ajuntament defensa la necessitat d'actuar contra les ocupacions vinculades a activitats delictives i reclama procediments judicials més àgils per resoldre aquest tipus de situacions. I en clau general destaquem que l'ONG Educo ha alertat que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense ella durant 80 dies per les vacances d'estiu. A més, hi afegeixen els aproximadament 100.000 adolescents que, tot i necessitar una beca menjador, no la tenen durant el curs, principalment perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, ha reclamat beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous els núvols seran un dels protagonistes de la jornada, deixant el cel força ennuvolat. Els ruixats també podran aparèixer durant el dia. Les temperatures màximes se situaran entre els 26 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Comercial Espais Susana tens tot el que forma part del teu dia a dia. Alimentació, restauració, moda, esport, decoració, serveis... Un espai pensat per a tota la família, on grans i petits hi troben el seu moment, amb activitats per la mainada durant tot l'any, perquè no és només venir a comprar, és trobar-se, compartir i gaudir. Parc Comercial Espais Susana. Tot per a tu. Tot per als teus. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susana, obert tot l'any.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: ¿Estás buscando tu hogar o segunda residencia? Ven a conocer el residencial Los Jardines de Ibérica de Construcciones. El complejo residencial en Blanas con la excelencia arquitectónica, el confort y el diseño innovador que deslumbra a los compradores más exigentes. Últimas viviendas, trasteros y parkings en venta. Haz ya tu reserva. Infórmate ahora en ibéricadeconstrucciones.com y en el teléfono 613 60 70 78. Construir, nuestra pasión. Residencial Los Jardines.
2: Radio Marina, siempre al teu costat.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 0 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
4: Com la pizza del pomodoro.
0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Has viscut mai un concert en un far? Aquest estiu el Festival NEC de Calella celebra 15 anys amb artistes com Sau, Blaumut, Kiko Veneno, Toreros Muertos, Andrea Motti, Judit Nederman, Roger Mas i molts més. I el 26 de juny, gran festa inaugural i celebració dels 15 anys amb Coco Gina and the Tonics. Amb DJs, gastronomia, animació, pastís d'aniversari i un ambient espectacular per donar el tret de sortida a un estiu inoblidable. Festival NEC. Música, estiu i emocions al Far de Calella. Entrades ja a la venda a entrapolis.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
3: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 7.
3: Sempre al teu costat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
5: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes. La víctima, una dona de 69 anys, va rebre missatges per WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i que li demanava diners amb urgència per tal de solucionar dificultats econòmiques. La dona va arribar a fer 5 transferències bancàries abans de descobrir l'engany. La investigació ha permès identificar 11 persones relacionades amb la trama que actuaven com a mules bancàries per tal de moure i ocultar els diners. A més de Lloret, les detencions s'han fet a Valladolid, Vigo, Alacant i Parla. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes ha commemorat els seus 40 anys de trajectòria amb un acte institucional que ha servit per reivindicar 4 dècades de recerca en biodiversitat i ecosistemes aquàtics. La celebració ha reunit representants d'administracions i institucions científiques i també entitats socials que han destacat la contribució del centre al coneixement científic i a la conservació del medi natural. Durant l'acte també s'ha fet un repàs a la història del CEAP, des dels seus orígens vinculats a la recerca pesquera fins a convertir-se en un referent internacional en ecologia marina, aigües continentals i teoria ecològica. Els responsables del centre han posat l'accent en la transferència de coneixement a la societat i en la necessitat de continuar aportant evidència científica per tal d'afrontar els reptes ambientals del futur. I en clau general destaquem que el Sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga per al pròxim 17 de juny per reclamar millores laborals i mesures per reduir la sobrecàrrega assistencial. L'aturada coincidirà amb una setmana de mobilitzacions convocades a escala estatal entre els dies 12 i 19. A més, el sindicat ha ampliat els centres d'atenció primària a la campanya Ni un minut més, que anima els professionals a deixar de fer activitat addicional i voluntària fora de la seva jornada habitual. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Avui dimecres, cel amb intervals de núvols baixos durant el dia. Les temperatures màximes se situen entre els 24 i els 26 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
4: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
6: Vine, fes més i refresca't.
7: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
6: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Matí 360.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
2: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una ADN singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
3: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
2: Vés a saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
1: Home, tota una declaració de... No dic declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
2: Va ser una declaració definitiva.
1: Sí,
2: tu
1: dir,
2: i tu,
1: mira,
2: res,
1: ja,
2: res, tot per la meva família.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: La Masia Tordera.
2: La Masia Tordera presenta del 12 de maig al 3 de juny el millor tribut a Julio Iglesias. Cada tarda, de 3 a 4, Fernando, la millor veu de Julio reconeguda a Europa, interpreta en directe els seus grans èxits. Per només 15 euros per persona, beguda inclosa. També opció d'espectacle amb dinar. La Masia Tordera. Viu la música i la màgia de Julio Iglesias. Reserva a lamasiatordera.com.
3: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
4: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
5: Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: meu cosí de Barcelona els caps de setmana cap a terra gironina.
1: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
0: I passar l'ITV a Control Auto ITV. Coi, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
2: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
0: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
1: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Blanes, viu el Corpus. El diumenge 7 de juny vine al portal de la Costa Brava i descobreix el centre històric ple de catifes de flors. Entitats, artistes i participants ompliran els carrers de color, tradició i art efímer. Una bona ocasió per passejar, gaudir de l'ambient i redescobrir Blanes. Vine i col·labora amb les estores de Corpus de Blanes el diumenge 7 de juny.
5: Ràdio Marina. Sempre al teu costat.

0: Bambú Pool Club Restaurant del xef Romain Fornell ja ha reobert. Cuina de qualitat amb productes locals, menú de migdia i un rooftop espectacular davant del mar. Ens trobaràs a l'Atzavara Hotel en Spa, al carrer Pla de la Torre 16 de Santa Susana, amb aparcament gratuït. Bambú Pool Club Restaurant, el lloc més exclusiu del Maresme.
1: Va, vinga, selfie!
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Al matí 360 de Ràdio Marina, cada dia passen coses.
6: 100.000 persones del Maresme estan exposades al risc d'inundacions per les rieres.
7: Aquestes xifres i índexs de criminalitat són esporàdics o han vingut per quedar?
5: Moltes coses.
8: Vivim més que mai, l'esperança de vida a Catalunya augmenta i ja supera els 84 anys.
5: Aquesta setmana ens centrem amb les veus.
9: Moltes coses. 20 d'abril
10: de 90. I quina cançó, no l'aixafarem, la posarem sencera al final, ho prometem, però volem parlar sobre ella, aquesta mítica.
11: Sí, perquè per mi és aquí 90 quilòmetres, no sé jo, eh? No sé com vas tu,
12: 90 quilòmetres, eh? 90 quilòmetres, déu-n'hi-do, també. Sí.
13: És que és bo que els seus fills facin esport per salut i, en cap cas, per treure'ls de pobres.
10: Una comèdia diferent, molt i molt divertida, que es diu Les ovelles de Tartí.
14: M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
15: Oh, però per què para ara?
16: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
5: Matí 360, de dilluns a divendres de 8 a 10, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico.

0: A Milar Tordera sempre trobaràs els millors preus amb el millor servei. A més, pots pagar còmodament, finançament sense interessos. Milar Tordera, la teva botiga de confiança.
1: Ràdio Marina.
2: Són les 8.
3: Sempre al teu costat.
4: Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina. Serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
6: Dos homes han ingressat en presó preventiva després de ser detinguts en un presumpte narcoassalt en una nau industrial de Malgrat de Mar. La policia va acudir a la nau després de rebre l'avís d'un possible robatori i va descobrir que un grup d'encaputxats, fent-se passar per policies, estava assaltant un tràiler carregat amb droga. Segons la investigació, el vehicle transportava uns 150 quilos de xix amb un valor estimat de 300.000 euros. Al mercat il·lícit, 6 persones van aconseguir fugir després d'embestir una furgoneta policial, mentre que 2 sospitosos van ser arrestats. A l'interior de la nau també es va localitzar un home que va assegurar haver estat retingut. L'Ajuntament de Calella ha posat en funcionament 5 boies intel·ligents al litoral municipal per tal de controlar en temps real l'estat de la mar i la qualitat de l'aigua. 4 dels dispositius mesuren paràmetres com l'onatge, la temperatura, la pressió atmosfèrica o els corrents marins, mentre que una 5a boia està especialitzada en el seguiment de la qualitat de l'aigua i la detecció de meduses. Les dades permetran reforçar la seguretat a les platges, millorar la gestió del litoral i també detectar amb més rapidesa possibles episodis de contaminació. El projecte, finançat amb fons europeus Next Generation, ha suposat una inversió de prop de 150.000 euros. I en clau general, destaquem que la Unió Europea està més a prop d'arribar a un acord per actualitzar els drets dels passatgers aeris vigents des de l'any 2004. Representants del Parlament Europeu i els estats membres han mantingut una llarga reunió de negociació que s'ha allargat durant més de 15 hores i que continuarà avui. L'objectiu és reformar la normativa per tal de reforçar la protecció dels viatgers i adaptar-la a la realitat actual. Un dels principals punts de desacord continua sent el temps mínim de retard necessari per poder reclamar una indemnització. Els estats membres proposen ampliar-lo de 3 a 4 hores, mentre que el Parlament Europeu rebutja aquest canvi. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimecres amb ambient mig ennuvolat pel pas de núvols baixos, amb temperatures entre els 24 i els 26 graus de màxima. Demà dijous la nuvolositat anirà en augment i també són possibles alguns ruixats. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
2: Ràdio Marina, serveis informatius.
5: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
7: Vine, fes més i refresca't.
8: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
7: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: 60.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per la seva presumpta implicació en una ciberestafa de més de 94.000 euros mitjançant el conegut mètode de la filla amb problemes.
2: I quin cartell, el del Primavera Sound, el d'aquesta 24a edició, ja és a punt. 150 artistes que només podrien reunir-se aquí. Una adena singular i un festival que desplegarà el seu mosaic sonor mentre el planeta mira cap a Barcelona un any més. Primavera Sound, que se celebra, com sempre, al Parc del Fòrum.
3: L'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens.
2: Fes de saber com acabarien aquestes històries d'amor, perquè no els recordés, vamos, ni amb una lliure, al seu testament.
1: Home, tota una declaració de... No digui declaració, no, perquè ja va ser una mica la seva última paraula, no? Però...
2: Va ser una declaració definitiva.
1: Sí,
2: res, tot per la meva família.
0: Matí 360, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, amb Josep Lluís Vidal i Montse Rico. Ràdio Marina, sempre al teu costat.

0: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 14 de juny. Llom de porc de pagès, 13,95 euros al quilo. Estofat de vedella, 13,90 euros al quilo. Costelló de porc, 8,25 euros al quilo. Aletes de pollastre, 4,50 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
1: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
2: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
1: Genial. I TAC també, oi?
2: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
1: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
2: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
3: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Benvinguts a l'hora de les notes. Tornem amb tu. Una hora per descobrir les cançons que més m'agraden. Ràdio Musical Lliure de Peatges. Cada dijous us espero a Ràdio Marina, a les 10 de la nit.
5: L'hora de les notes. L'hora de les notes. Amb Carles Giribets.
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: A la revetlla de Sant Joan del xef Raimundo, al restaurant El Reno, amb una vaca rostida i deliciosos plats en el seu menú. Actuacions del duo Kiko, Cantants sense fronteres, Javier Ginés i Cati Estrada. Atraccions per als més petits i per als més atrevits, el toro mecànic. I el gran sorteig de 1.000 euros. Vine a la revetlla del restaurant El Reno. Reserves i informació al 972 37 05 93.
8: El meu cosí de Barcelona, els caps de setmana, cap a terra gironina.
9: Clar, aquí és per relaxar, fer el vermutet.
8: I passar l'ITV a Control Auto ITV.
9: Home.
8: Cui, entre setmana no trobo moment i aquí dalt, a les estacions d'ITV de Control Auto, li cuiden el cotxe amb rigor i són de confiança.
10: Demana cita en menys d'un minut a controlautotv.com.
8: Fes la inspecció a Control Auto ITV.
9: I garantits de tranquil·litat i seguretat per tu i els teus.
11: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?
6: Ràdio Marina, sempre al teu costat. Ràdio.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9.
2: Sempre al teu costat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
4: L'aeroport de Girona ha estrenat aquest dimarts la seva primera connexió regular amb Luxemburg. La nova ruta, operada per la companyia Luxair, oferirà dos vols setmanals els dimarts i els dissabtes fins a finals d'agost. En total es posen a disposició dels viatgers prop de 4.000 places. Fins ara, l'aeroport de Vilobí d'Onyar només havia connectat amb Luxemburg a través de vols charter. Aquesta temporada d'estiu, la infraestructura gironina compta amb connexions regulars amb una cinquantena de ciutats de 15 països europeus. L'Ajuntament de Tordera ha executat el desallotjament d'un bloc de 6 habitatges ocupats il·legalment al veïnat de Sant Pere en compliment d'una resolució judicial. L'operatiu, que ha comptat amb la participació de la policia local i també dels Mossos d'Esquadra, s'ha desenvolupat sense incidents. Durant l'actuació, una persona va ser detinguda per un presumpte delicte contra la salut pública. Segons el consistori, el procés que ha culminat amb el desallotjament es va iniciar fa 3 anys i ha inclòs diverses gestions administratives, tècniques i judicials, així com reunions amb la propietat i altres administracions. L'Ajuntament defensa la necessitat d'actuar contra les ocupacions vinculades a activitats delictives i reclama procediments judicials més àgils per resoldre aquest tipus de situacions. I en clau general destaquem que l'ONG Educo ha alertat que amb la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense ella durant 80 dies per les vacances d'estiu. A més, hi afegeixen els aproximadament 100.000 adolescents que, tot i necessitar una beca menjador, no la tenen durant el curs, principalment perquè estan a secundària i hi ha pocs menjadors. Davant d'això, ha reclamat beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, demà dijous els núvols seran un dels protagonistes de la jornada, deixant el cel força ennuvolat. Els ruixats també podran aparèixer durant el dia. Les temperatures màximes se situaran entre els 26 i els 27 graus. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
3: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
5: Vine, fes més i refresca't.
6: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
5: A fesmés, fes-ho a mida.
7: Et busco i t'evito.
8: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te habito.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: Et busco i t'aviso.
1: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: busco y te aviso.
1: Quilòmetre Zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre Zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.
2: Ràdio Marina.
3: Són les 10.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de...

0: Jo vull fer-ho amb tu, jo vull fer-ho, jo vull fer-ho amb tu.
1: Escolta'ns per internet www.marina360.cat.